0: mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

la nit era més oscura i més llarga. L'esperança era una foguera on cremàvem

el sol brillava i aixecat en el llit, la dona al costat, en els ulls sentiments, els colors embriagaven, l'ambient ple de fum.

0: song.
1: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris.
2: Procurar estar en un ambient fresc.
1: Ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració.
2: Beure abundant líquids frescs.
1: Evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació.
2: Emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol.
1: No exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
2: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
1: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
2: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
1: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
2: Per a qualsevol emergència, la regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
1: és el 653 867 383.

0: Radio Pego. 107.8 NFM.
1: Radio Pego, @Radio Pego, està també a Facebook i Twitter.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre i cinc.

Els teus ulls cavalcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar, una veu comentava

0: Ràdio Pegot desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: una resposta per demà.
1: No es podran guanyar mai si ens donem la mà.
0: I agafem l'herència que ens vareu deixar.
2: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

0: dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com. I can't
1: change. Perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. No, viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escoltant.

0: 96-640-0212. El telèfon de la teua ràdio.
1: Ràdio Pego. Ràdio Pego. Pego.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, @Ràdio Pego, està també a Facebook i Twitter.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Ràdio Pego
1: 107.8 en FM.

0: Informen.
1: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
2: procurar estar en un ambient fresc,
1: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
2: beure abundant líquids frescs,
1: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
2: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
1: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
2: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
1: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
2: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
1: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
2: Per a qualsevol emergència, la regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
1: és el 653 867 383.
3: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i Activa't a Pego.
4: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
5: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
6: No estoy sola.
5: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
2: Mai estar per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pots matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
3: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
7: Se't pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot sol meu.
2: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les

0: inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Bego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Bego.
1: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Ràdio Bego.

Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia, de les 8 a les 2, així, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu, al nostre divendres, l'últim dia del mes de juliol. Divendres 31 de juliol del 2026, per supost, un dia més rebals de salutacions cordials. Aquí et parla, qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí. Ens trobem en Ones d'Estiu i, per supost, qui et parla, Mapi Domènech. Espero que sigueu tots tots preparats, tots llestos, perquè nosaltres comencem, arrenquem amb el nostre magazín matinal, ja sabeu, barrejant grans clàssics amb temes de la més rabiosa actualitat. Temes refrescants, doncs, per a combatir amb aquesta calor. Nosaltres avui comencem amb un tema molt fresc. Un gran record a l'any 1973, exactament, amb la veu d'un grandíssim cantant de la terra. Ens quedem a gaudint de la veu de l'inolvidable cantant melòdic i també de música pop i grans balades, com és l'Alcoyà Camilo VI. A mi recordem i rescatem una cançó de l'any 1973, un tema fresc, dinàmic, que parla, doncs, d'una dona fascinant, seductora, a la qual, doncs, ve representat com aquesta essència d'amor apassionat, de devoció forta, impacte a una dona, doncs, que la deixeu cautivat. Bueno, nosaltres avui comencem la nostra selecció musical gaudint de Camilo VI, a mi recordant aquesta fresa salvaje. Comencem. Bon dia.

Gran clàssic, gran record, com havíem dit, amb aquesta artista alcoià, el grandíssim Camilo Sesto. Nosaltres avui el recordàvem amb aquest gran tema, Fresa Salvaje, com havíem presentat una cançó de l'any 1973. Seguim disfrutant de més bona música. En aquesta ocasió anem a recordar una gran cançó dels anys 80. Love Don't Beat, i aquesta, I've been thinking about you.

0: Ah, ja sabem, escoltant aquest fantàstic tema del grup London Beat, I've been thinking about you. He estat pensant en tu, un tema que parlava doncs d'això, d'enyorança i d'un amor que és difícil d'oblidar. Seguim amb més bona música. Es tornarà per recordar un altre clàssic. Exactament una nova versió.
1: Tus piernas que mandan, somos tres en tu cama.
0: Del Morena Mía.
1: Morena Mía. Y el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis nenes.
0: Una cançó que ens parla doncs d'una passió molt forta, el desig físic i un joc íntim entre dos amants.
1: Bien, bien, bien.
0: En aquesta ocasió, bien. Miguel Bosé junta la mexicana Julieta Venegas. Morena Mía.
2: Morena

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per conèixer i saber aquest número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir. Ahir dijous 30 de juliol va ser el 46.151 de la sèrie el 21. Repetim. Número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 4-6-1-5-1 de la sèrie 0-2-1.
2: És estiu a Ràdio Pego.
1: I des de Ràdio Pego anem a recordar de nou un altre gran clàssic, una cançó que preferix la bella natural. Abans que eixe excés de maquillatge, sobretot en la joventut. Tot un clàssic de l'any 74. Ens quedem avui recuperant el tema Niña, no te pintes tanto, amb la veu de Dani Daniel.

Tot un clàssic del Ryan B, un gran tema de Rick Kelly, una cançó de l'any 94. Una cançó que ens parla doncs d'un estil de ball sensual i aquest contacte físic, però pa. Aquesta cançó que intenta convèncer a la dona de que siga doncs la seva parella, aquesta conquista, no? I la seva famosa frase: la meva ment diu no, però el meu cos diu que sí.

passem a gaudir d'una altra cançó, un tema molt emotiu, un himne dedicat a l'amistat verdadera, a l'amor incondicional, a la nostàlgia per els anys de la infantesa. Celebra, doncs, els records compartits, la lealtat. Que de moltes ocasions, doncs, aquests llaços segueixen resistent a pesar del temps. Aquest suport mutu en els moments difícils. Moment ara per recordar i escoltar la veu de Manuel Carrasco amb aquest exitós tema del 2019. Qué bonito es querer.

0: d'aquests himnes que arriben a l'ànima, eh? Qué bonito es querer.
1: Ya no supo qué hacer cuando la derrotaron.
0: El meravellós tema que parla de, no sé, de lealtat, d'amistat, d'amor incondicional. Manuel Carrasco.

0: Queda't amb nosaltres. Ones d'estiu.
1: Anem a recuperar també un altre clàssic en aquesta ocasió. Un tema original del trio Mecano, una cançó de l'any 1981.
2: Unos tres o cuatro veces.
1: Ens quedem disfrutant d'aquesta història d'amor real. I el destí que torna a unir a dos persones. La fuerza del destino. En aquesta ocasió interpretat per Lobos Lesbian i Iván Ferreiro.

0: Gran record el que estàvem recordant com havíem presentat una cançó original de Mecano, La Fuerza del Destino, en aquesta ocasió interpretada per Love Lesbian i Van Ferreiro. Moment ara per escoltar els cubans Calle 13, una cançó que canten junt als Café Tacuba.
1: En el mundo hay gente...
0: No hay nadie como tú. Això sonava en el 2008.

0: el temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. Les temperatures tornaran a ser molt elevades, especialment a l'interior de Catalunya, també a la província de València i, per supost, al nord d'Alacant, on les màximes doncs, podrien situar-se de nou entre els 38 i 40 graus. La calor, per supost, no afluixa, encara que afortunadament no esperem una situació tan extrema com la que vam patir la setmana passada. Tot i això, l'ambient continuarà sent molt calorós durant les pròximes jornades, amb nits complicades per a poder descansar en moltes zones. També hi ha que dir que comencen a aparèixer alguns senyals que aquesta situació podria canviar durant la primera i segona setmana del mes d'agost, amb una possible renovació de les masses d'aire, sobretot a la península Ibèrica. Encara queda molt que afinar, però nosaltres ho anirem confirmant en els nostres apartats de l'horatge. Mentrestant, es demanen que molta precaució amb la calor i, per supost, que gaudiu del cap de setmana.

Ahir estàvem escoltant aquest etern romàntic, aquest grandíssim cantant, un dels més exitosos i influents de la música en Amèrica Llatina, conegut com el Divo de Juárez, era la veu del grandíssim Juan Gabriel, el qual recordàvem avui amb el tema Abrázame Muy Fuerte, un tema que ens va presentar just a l'any 2000. I que pareix ser, doncs, hi anava dedicat a la seva germana, que va ser qui ho va cuidar d'ell en la seva joventut. I d'un preciós tema per un altre. En aquesta ocasió ens quedem de nou així en l'any 2000. Dinamarca Olsen Brothers. I a més recordem aquest Fly on the Wings of Love.

Fly on the Wings of Love. Ahí estàvem escoltant aquest himne optimista, volar amb les ales de l'amor, sobre una cançó que es parlava sobre la llibertat, la joventut eterna, el poder transformador de l'amor verdader. Arribem avui a les 9 del matí escoltant aquest amor d'estiu amb Tancat per defunció.

energia, bon rotllo i gran record. Nosaltres arrenquem aquesta segona hora musical. Són exactament les 9 i quasi 3 minuts d'aquest divendres 31 de juliol. Ens hem quedat amb aquesta celebració de poder universal de la música, d'alegria, d'unió entre persones. Ells diuen que, per favor, que no paren la música. És on Village People, Can't Stop the Music.

amb gran ritme i amb un gran èxit dels anys 80, com havíem presentat, si estàvem recordant els Village People. Seguim disfrutant de més bona música en aquesta ocasió, recuperant aquest No em desacorda mai de mi, un tema de Josie Ferrari i un tema que ens va presentar el 2008.

0: Gràcies!
1: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
2: La bona música millora els teus dies. Ràdio Pego, energia positiva.
3: I amb energia nosaltres anem a continuar en aquesta ocasió rescatant un fantàstic tema de Los Rodríguez, un gran èxit de l'any 93 en aquesta ocasió, un tema compartit junt a Coque Maya, mucho mejor.

Gran èxit, gran record. Si està bé, man, disfrutant del tema mucho mejor de los Rodríguez. Ahí, moment ara per situar-nos al 2014. Escoltant el High Sky Full of Stars amb Coldplay.

I anem a canviar d'estil radicalment, anem a escoltar i rescatar tot un clàssic dels anys 60, exactament, amb el grandíssim en Rafael. Ens quedem situats al 68, des del que va ser el seu treball, digan lo que digan, nosaltres avui el recordem i escoltem amb el tema Mi gran noche.

Les 9 i 22 minuts, nosaltres seguim rescatant grans clàssics. Sí, arriba un fantàstic tema, un tema original de Benny King, un tema de l'any 61, en aquesta ocasió, versionat per el grandíssim batxater Prince Royce. Stay by me.

amb la veu de Shawn Mendes. Així estàvem escoltant de Shed Right You Better, tratar-te millor, parlar sobre l'amor, un amor no correspongut. I seguim viatjant a través de la música, seguim recuperant grans clàssics. En aquesta ocasió, un gran tema dels anys 80, interpretat per Sergio Dalma. Solo tú.

A l'estiu, Apego és viu. Posa música a la vesprada del divendres 7 d'agost. A la plaça Maria Cambrils i a partir de les 8:30 de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego. Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.

Rau, Alejandro i Camilo unien veus per presentar-nos aquest tatu. Parlava, doncs, de la memòria imborrable d'un amor passat que d'aixòs que deixen petjada, una petjada tan profunda en el cor que es queda com un tatuatge, difícil de desborrar. I seguim amb més bona música, seguim escoltant grans èxits en aquesta ocasió. Ens quedem situats en el 2015. Cool for the Summer amb Demi Lovato.

Repassant i recordant grans clàssics de tan sols 14 minuts per arribar a les 10 del matí. Si estem escoltant un meravellós tema de M. Clark, una cançó original del 2001, en aquesta ocasió interpretada junt a Fito Cabrales, la famosa Carolina.

0: guarda el cor amb una maleta. Això significa que ja està preparat per a fer un nou camí.
1: Adiós, me fui, no me importa.
0: Com havíem dit, així estàvem escoltant el grandíssim Luis Fonsi amb aquest himne de superació. Corazón en la maleta.

quilòmetre zero. Un meravellós tema que sonava en el 2024. I en aquesta ocasió recordem un tema del 2019 amb Miss Cafeïna, con la de Pep, Victorina, Javier Amena i La Casa Azul. Tots ells.

I arribem a les 10 del matí. Avui escoltant aquesta cançó que porta per títol The Time, un tema de la pel·lícula Dirty Dancing, adaptat als nous temps. I ens arriba de la mà dels Michael Buble amb aquest exitós tema, amb aquest clàssic remasteritzat i adaptat a les pistes de ball. Nosaltres avui arribem a les 10 del matí.

0: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i activa't a Pego.
1: Si un bon estiu vols passar, la 107.8 has d'escoltar.

amb aquesta cançó d'amor profund, amb amor extrem, així estàvem disfrutant d'aquest clàssic, com havíem presentat un tema original de Francis Cabrel, en aquesta ocasió interpretada per la grandíssima Shakira. Seguim viatjant a través de la música, Me soltaste, és el tema que passem a escoltar ara a continuació de la mà d'aquest duet, Jay-Z i Joy, un tema que ens van presentar el 2017.

Ahir estàvem escoltant el grup català Charango des del seu treball Benvinguts al llarg viatge. Estàvem escoltant amb aquesta cançó que parlava doncs de la pèrdua de la innocència, de pas de temps, arriba la nit. I dels Charango a Juan Magán i Big Case amb el tema Escondido.

Així d'energètics, nosaltres en control, la nostra selecció musical d'aquest divendres 31 de juliol. Ells són de Strokes amb Queixa, una banda de rock anglesa, que en aquesta ocasió nosaltres els escoltàvem amb aquest Body Talks, un tema que ens van presentar el 2018. Tu en què el cos parla? I ens seguim viatjant a través de la música moment ara per escoltar a Dani Corbalan amb un tema exitós, tema d'aquest any, de la més rabiosa actualitat. She Broke Me.

a ritme de la versió del Mama Yo Quiero. Arriba aquesta Uta Control. Una meravellosa versió que ens arribava de la mà de Siampul, junta Yolanda Bicul i Mayra Verónica. Un tema de festa pura. Un tema dissenyat, doncs, per a discoteques, per a gaudir d'ambients caribenys, estiuencs. Amb aquesta eufòria, amb aquesta energia, nosaltres continuem amb la nostra selecció musical. Oh, Utah Control.

0: mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: És estiu a Ràdio Pego.

0: Per les fotos.
1: Arrem de ranxera, si estàvem disfrutant d'aquest exitós tema d'Alejandro Fernández, una cançó que ens va presentar a l'any 2000, una cançó que ens convidava a conquistar a les dones, mitjant la tendresa, els detalls i les atencions.
0: Corazón guardado en mi nube.
1: I de la veu d'Alejandro Fernández passem a gaudir del grup Marlon. Arribaven al 2023 amb el tema de Perreo.

Una connexió íntima i profunda que sorgeix a través doncs, de la mirada d'un ser estimat. De tus ojos, entrega i refugi, el que expressa la gran artista espanyola Vanessa Martín, un tema que col·laborava amb Carlos Gin. I del 2019 al 2022 ens quedem avui escoltant a Marcus Montfort amb aquestos Bitter Angels.

des de Mallorca ens arriben en aquesta ocasió aquesta gran banda jove de música en català amb un estil festiu i vitalista. Estem escoltant els Emboirats amb la cançó Va, una cançó del 2022.

En la sensación.

rescatem tot un clàssic de l'any 1971. Una meravellosa cançó de Joan Manuel Serrat. Tota una declaració al nostre mar, al Mediterrani. Així estem nosaltres escoltant aquest homenatge fresc amb alma femenina. Doña Manteca, arriba pel 2025 fent aquesta magnífica interpretació d'aquest clàssic.

Meravellós tema, com havíem presentat amb veu femenines. Estàvem escoltant a Doña Manteca interpretant aquest clàssic del 71, el famós Mediterrània de Jo Manuel Serrat. Seguim viatjant a través de la música, ens situem ara en el 2022, escoltant a Fito i Fitipaldis. A més, rescatem el tema A quemar ropa.

0: Ui, ja en els últims moments la cosa quasi se'ns complica. Bueno, nosaltres ens ha arribat el moment d'acomiadar-nos, de ficar punt i final, a dir adeu a aquest divendres 31 de juliol. Ho fem a ritme de salsa, exactament, en aquesta ocasió, escoltant un meravellós tema d'aquest any, del 2026, Tu recuerdo, amb la veu de Maluma. Una cançó que gira entorn a la nostàlgia, a aquest amor persistent, a aquest dolor, el dolor d'una ausència.
1: Lo que tengo es soledad.
0: Doncs amb aquests pensaments, amb aquest sentiment agredolç, aquest desig de tornar-la possiblement a vorera, o almenys es quedarà amb aquests, recordant aquests bons moments, nosaltres ens quedem així, diem adeu, desitjant-los a tots que han de passar una feliç jornada, un feliç divendres, un bon cap de setmana, i que la setmana més i millor. El dilluns a les 8 es tornem a escoltar, així en la 100.8. Sigueu feliços, cuideu-se, una abraçada, ciao!

0: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: Se't pot oblidar a apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana. Tots som.
3: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i Activa't a Pego.

0: per a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
2: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
3: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
4: No estoy sola.
3: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
0: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que sigui possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.
1: A l'estiu, a Pego és viu. Posa música a la vesprada del divendres 7 d'agost. A la plaça Maria Cambrils i a partir de les 8:30 de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
5: La Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris.
6: Procurar estar en un ambient fresc.
5: Ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració.
6: Beure abundant líquids frescs.
5: Evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació.
6: Emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol.
5: No exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
6: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
5: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
6: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
5: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
6: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
5: és el 653 867 383.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
7: Ràdio Pego, servei públic.

0: mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

0: A l'estiu, Apego és viu. Posa música a la vesprada del divendres 7 d'agost. A la plaça Maria Cambrils i a partir de les 8:30 de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: Ràdio Pego, a prop de tu.

0: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o a les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
1: Ràdio Pego, sempre al teu costat.

107.8 Ràdio Pego.

0: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i activa't a Pego.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.

0: A l'estiu, a Pego és viu. Posa música a la vesprada del divendres 7 d'agost. A la plaça Maria Cambrils i a partir de les 8:30 de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: Radio Pego, www.radiopego.com.

0: Apego és viu. T'agrada l'aventura? Descobrir secrets amagats entre els murs? Dissabte 8 d'agost, a partir de les 7:30 de la vesprada, tens l'oportunitat de traure a la llum curiositats desconegudes amb una nova edició de Explorant Pego, carrers i llegendes. La ruta es desenvoluparà en dos idiomes, castellà i valencià. Inscriu-te amb els teus amics o família a www.pegoilesbaix.es, en l'apartat Experiències o a través del WhatsApp contactant al 699-76-28-15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

Ràdio Pego, a prop teu.

0: estiu, Apego és viu. T'agrada l'aventura? Descobrir secrets amagats entre els murs? Dissabte 8 d'agost, a partir de les 7:30 de la vesprada, tens l'oportunitat de traure a la llum curiositats desconegudes amb una nova edició de Explorant Pego, carrers i llegendes. La ruta es desenvoluparà en dos idiomes, castellà i valencià. Inscriu-te amb els teus amics o família a www.pegoilesvaig.es en l'apartat Experiències o a través del WhatsApp contactant al 699-76-28-15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Radio Pego @pego.org, el correu de la ràdio.

0: A l'estiu, a Pego és viu. Posa música a la vesprada del divendres 7 d'agost. A la plaça Maria Cambrils i a partir de les 8 i mitja de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: Ràdio Pego. 106.8.

96-640-0212. El telèfon de la teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i activa't a Pego.
1: Ràdio Pego, a prop de tu.
2: Y ahora siéntate allí de frente a mí. Escúchame muy bien y sin interrumpir. Hace ya tiempo que quería decírtelo. Tratar de convivir y no el resultado.

Trump me atrapó. Yo también caí. ¿Qué pasa el próximo? Le dejo un

Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.

0: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o a les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
1: You're a superhero. Radio Pego. Radio de proximitat.

Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i Activa't a Pego.

0: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
1: És música. És passió. És... Radio Pego.
2: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM. Radio Pego.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
2: Hi ha cançons que marquen un moment. A Radio Pego, aquests moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM.

No serà tard quan t'arribi, vinc d'un lloc ben amagat, d'il·lusions i de corrupcions, de mitjos de contenció i comunicació, s'ofega el meu lloc.

0: Escoltes Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
2: Ràdio Pego, 107.8 FM.
3: Ràdio Pego, dona la seva veu. Ràdio Pego.

0: d'estiu, Apego és viu. T'agrada l'aventura? Descobrir secrets amagats entre els murs? Dissabte 8 d'agost, a partir de les 7:30 de la vesprada, tens l'oportunitat de traure a la llum curiositats desconegudes amb una nova edició de Explorant Pego, carrers i llegendes. La ruta es desenvoluparà en dos idiomes, castellà i valencià. Inscriu-te amb els teus amics o família a www.pegoilesbaix.es en l'apartat Experiències o a través del WhatsApp contactant al 699-76-28-15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Ràdio Pego, 100.8 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Pego, estem al teu costat.
3: A estes altures ja ho sabia, no seria fàcil.

Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.

0: Ràdio Pego, la veu del poble.
1: Ràdio Pego, som la teua veu.

0: tot i que em creia fort i ferm com una roca, la bellesa em sacseja com a una dèbil branca. Era dur de coratge i de sensibilitat tendre. No m'he mantingut mai en una sola postura, ni he anat mai pel mateix camí. No m'agrada la rigidesa en l'home que el transforma en una estàtua.
1: Ni qui no ha passat despert cap nit pels insomnis de l'amor, ni aquell a qui el desig no li ha doblat mai el cos. Jo, que només parle d'amor, he estat cruelment colpejat a pedrades. Jo, que rebutge les vileses i estime sols el que és bo i bell alhora. Ara penedit, ara brandat, plore pels meus pecats i gemegue per les ruïnes. En sentir por, suplique, em queixe, em dolc, quan ve la calma, però

0: Ràdio Pego, sempre al teu costat.
1: Jo vinc d'un poble que crida fort. Jo vinc de llibres i de cançons a la foscor.

0: Radio Pego, radio de proximidad.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego.
2: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.